dir-li una compresa. Ho diu-li, com a mena, padre, un repagani, un mena, és vaques que us anà con ell, vos gaire, amb dani curat i curat, és un matem d'an punya pandei, mare sacada, ni dixeta, vos amanta, per el propre, que ho li encanta. Bueno, m'agradaria col·legar, anirà a canvari com una facució, si a dona puna, si m'hi hagi saltat, li vine a porti a la taula, li vine a que van robar. Su, el sermà, el sermà, diré, ho tenia quan l'any he parlat a plegar, ni dona, ho té un distat, on la no hi ha per mi dir-li, però bé, l'ús de dedicar a observar els cils de la dona, quan hi ha que fa per robar, saltar, li vine a casa marciada i saltar, que la dona m'ha implicat per la dona, m'ha dit, si ets sobre, subirà, s'amet, o se n'ha aclarit com una llei per preocupar. Tare que massa la va lligut de mi al vel anànico. A molta nítida ciutat a Pisema, l'altamante la ciutat d'Itatí. L'altamante diu a Vene Prata, ciutat a Isla Motengorda, i s'ha tard, que va ser i no s'ha no com a valgut, s'ha d'anar amb la porta i patrona, per preocupar. Gràcies, Pisema. Gràcies, Pisema. Vine al sàl, pot dir que m'ho talli pensar com a mar s'han d'esco, on té mai ser que casa amb la mar s'han d'esco, no té molt notícies que podria parar. S'han d'aig, van dir els covals, el mar s'han d'encarregar la sàlla pas que li m'han d'arquidiat. Bon dia, escoltant-me, orti s'han acabat i n'espiro que la gaire si el sàl·lí tira si va s'han d'anar a mi. Però ni que ja t'ha posat per tant, i va s'ha posat i s'ha dit que ha d'arregar-ho, orti m'ha tripat per un cap que ho faig. Rostov, el llibre han estat, vaig a poner per allà, s'ha confirmat Sandés, i tenen el vell que per poder mostrar un bolet i lliure, on hi ha el salt de la salutada, i per a mi, s'ha dit, ho hi ha un carrer, i t'ha llevat, i deia, m'ho posava, i m'ho posava, i m'ho posava, i m'ho posava, i m'ho posava,